0: En el seu moment, vaig renunciar a ser derivat a un hospital privat perquè confia en la sanitat pública. Però això no hauria de significar quedar bloquejat en una llista d'espera interminable. La realitat és que continua sense data, sense explicacions i sense cap previsió. Mentrestant, el dolor avança i la vida es fa cada vegada més estreta. No demane privilegis, demane dignitat, transparència i un temps d'espera que siga humà. 450 dies no són. Saludem avui en directe l'autor d'este missatge i d'esta queixa. Ell és Pepe Ferrer, veí de Castelló. Pepe, molt bon dia.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per fer visible o audible la meva queixa.
0: Bueno, és una queixa que reflexa ben bé com està funcionant el sistema sanitari a la província de Castelló, les llistes d'espera. M'agradaria que començarem pel principi. Quan comença esta peripècia amb sanitat i quan comença vostè a tindre els problemes de cadera?
1: Bueno, me parles de tu, gràcies.
0: Moltes gràcies, Pepe.
1: Mira, vaig començar els dolors allà per l'any 2022. Sanitat, com tot se fa molt etern, pues, entre que vas al metge de capçalera, te reenvien a traumatologia i tot això, van anar passant els mesos, me van fer una ressonància i tal. Total, que era al final ja estava clar que la cadera acabava el 2024.
0: Dos anys.
1: Van començar el tractament, que és hi ha un protocol. Pues primer són analgèsics, que jo no me puc prendre molta medicació per un tema d'un càncer de renyó i uns problemes
0: anteriors,
1: que és el que m'han fet també denegar o no acudir a la medicina privada, perquè tot el meu historial, que és complicat, està en l'hospital general i volia que pues, continuar allí, no? Per això van començar en els primers xics, que no m'anaven bé, després infiltracions, que no m'anaven bé, i en juny del 2025 me van posar ja en la llista d'espera per ja fer la pròtesis, no? Posar la pròtesis. I això, han passat ja 455 dies avui i res, ningú m'ha dit res. Ha anat al metge diverses vegades, ha anat al SAIP diverses vegades i sí, ja te quitaran, ja t'avisaran, però bueno, tot s'ha quedat ahí en stand-by.
0: Pepe, tu parles en el missatge de limitació de que això no és vida. Com t'està afectant a tu en el teu dia a dia encara no haver sigut operat i no poder tindre aquesta pròtesi de cadera que necessites?
1: Pues, per sort o per desgràcia, ja no sé què dir, me vaig jubilar l'any passat, el 2025, en maig, i en juny me van posar a la llista d'espera, és a dir, que va ser una cosa correlativa. Uh-huh. Abans, pues, en el treball ho tenia més complicat, ara pues, en casa pues, més lleuger, no? Però la mobilitat pràcticament és nula. Nula. Puc sortir a pegar una volta, però no m'atrevisc a anar. Jo visc a prop de l'hospital Jaume I, uh-huh, en Rosa Maria Molas, i aixir al centre, que està relativament prop, ja m'assusta, perquè anar arribaré, però tornar en molta dificultat.
0: Clar.
1: Entonces, pues això, la vida quotidiana s'ha vist pues, mermar per això, per la deficiència de poder caminar.
0: Clar, Pepe, tu parles en el missatge d'una cosa molt interessant. Contaves que el teu historial és complicat, per això volies que es tractara en la sanitat pública, però fas una reflexió molt bona. Dius que renunciar a ser tractat o, en este cas, clar, intervingut en la privada no deuria significar estar bloquejat en una llista infinita d'espera.
1: Jo és el que pense, però tampoc vull posar la mà en el foc de que si renuncies a això te posen una llista, diguem, més arrere. No vull pensar-lo, però quasi me dona la sensació de que sí que és aixina. Al mes i mig de posar-me en la llista d'espera va rebre la carta. En el mes d'agost va rebre la carta per si volia operar-me per la privada. Vaig estar pensant i cavilant a veure si sí o si no, però vaig valorar més el meu benestar en l'hospital general que anar a una privada que no sé si se poden... Vull pensar que sí, que totes les analítiques i tots els meus tractaments poden tindre'ls, però jo crec que és més convenient anar a l'Hospital General, que és on estan tots els meus informes, on està tot el que m'han fet durant

0: Com diries, Joan Pitarc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què és la ciutat de Castelló a ulls d'algú que mai l'ha descobert fins ara? Com ha de ser aquesta primera vegada quan arribes als llocs i comences a descobrir i tastes gastronomia nova, veus edificis que mai havies vist, descobreixes històries?
2: Jo crec que ha de ser il·lusionant, no? Al principi conèixer una cosa i provar sabors que no havies provat mai, i jo crec que ha de ser una bona experiència.
0: Bueno, a mi em passa quan arribo a un lloc per primera vegada que pense que, clar, sempre té algo d'especial que ja no tornes a descobrir, perquè ja quan vas pues, ja has xafat una miqueta aquest terreny i ja has descobert tot aquest... perquè ja quan vas pues, ja has xafat una miqueta aquest terreny i ja has descobert tota aquesta pedra en brut, que en aquest cas té la ciutat de Castelló. Això és el que li ha passat a un influencer

0: Té molt d'encant. Jo em quedo amb l'edifici de Correus, que per a mi sempre és especial també, i molt, molt bonic. També. Així que dos edificis emblema, però Viajando con Mariano, Mariano, en este cas, ha destacat un altre que per a ell diu que és la joia de la corona.
1: Acá un punto de información turístico, por si necesitan tener más información, pero con este video creo que les sobra. Bueno, acá nos encontramos con la lonja del cáñamo. Sus orígenes se remontan al siglo XVII y está vinculada a la época en la que el cultivo y el comercio del cáñamo tuvo importancia económica en Castellón. Acá lo que destaca son los grandes arcos, las columnas toscanas. Allá arriba está el escudo de la ciudad y hay unas pinturas y elementos añadidos posteriormente. Horario de lunes a divendres, que será viernes, ¿no? De 10 a 14 horas.
0: Bueno, pues ahí también intentan esbrinar qué deia el horario en valencià, claro. Efectivamente, divendres es viernes, con sí, com tots coneixem. Y Mariano destacaba la llotja del cànem. Li agrada molt l'edifici, la veritat és que és un edifici molt bonic, on passen coses culturals molt boniques, també a la ciutat de
2: Castelló. No se va tan lluny, tan llodia.
0: Al costadet, que al costadet, al costadet, al costadet. I destacava ese comerç de, del cànem, el cultiu i un poc esa importància econòmica que va tindre el cànem a Castelló. Clar, ell, la lonja del cànyamo, ha dit, la llotja del cànem, es preguntava què és esto del cànyamo i si tiene alguna relació con la marihuana.
1: Yo me pregunté y ustedes se preguntan, ¿qué es el cáñamo? Bueno, es curioso, ¿no? Es una variedad de la planta cannabis sativa cultivada con fines industriales y agrícolas. A diferencia de la marihuana, contiene niveles mínimos del componente psicoactivo THC, menos del 0,3%, por lo que no produce efectos alucinógenos o alteración mental. También sirve como textil y cuerdas, que sus fibras largas y resistentes sirven para fabricar ropa, lonas, hilos y cuerdas tradicionales. También las semillas son un suplemento rico en proteína, fibra y ácidos grasos omega 3 y omega 6. También se utiliza en la construcción y en la cosmética y en el bienestar.
0: Entonces, ahí está un poco la explicación del cánem, que és una varietat del cannabis, no marihuana com a tal, sinó aquesta varietat de la planta en si, que s'utilitzava, pues, com abans, s'utilitzaven moltes plantes per al tema textil, per a l'elaboració de roba, lones, de cordes, també de cosmètics, i ahí contava un poc perquè Mariano ha estat investigant sobre aquest edifici, sobre què significava i què era el cànem hacia Castelló. ¿O sabies això?
2: No tenia ni idea, eh? Però ara escoltant i escoltant també a tu, va tindre molta importància el cànem.
0: Clar, per això és un dels edificis insígnia. Els orígens de la llotja del cànem es remonten al segle XV i, com dèiem, el cànem va tenir una importància econòmica molt forta a la ciutat de Castelló en aquells segles.
2: I també pareix un producte molt versàtil.
0: Molt versàtil.
2: Que te varia per a tot.
0: Roba, corda, lones, pots tapar-te, vestir-te, fer un nuc, pintar-te per als cosmètics, de tot. Així que era un producte versàtil que així tenia moltíssima importància a la ciutat de Castelló. Clar, una persona que ve de Noves així a Castelló, jo defenc i sempre defendré i me sentaria a debatir a una taula amb qui fora que la nostra gastronomia és la millor del món, eh?
2: És que és boníssima.
0: A Espanya es menja millor que en ningú lloc, però és que si a la província de Castelló amb la nostra dieta mediterrània, jo que vinga aquí siga a discutir, que jo no tinc cap problema, que crec que tenim la millor gastronomia del món.
2: Traurem els arguments forts?
0: Els traurem, només en traure receptes dels nostres iaios, de les iaies, dels pares, de les mares. Ahí tenim una cuina d'autor, eh? Cuina tradicional i d'autor de les nostres famílies, que és el millor que tenim. I clar, Mariano ha descobert la bona gastronomia que hi ha a Castelló.
1: Ahora sí, vamos a comer. La gastronomía de Castellón de Plana combina los mejores productos del mar mediterráneo, pescado de Grau, que es el puerto, con las verduras de su huerta tradicional y las carnes del interior de la provincia. Vamos a hablar de algunos platos típicos. Por ejemplo, el chimo de Castelló, que es la tapa más emblemática de la ciudad. Consiste en un pequeño panecillo con forma de bocadillo o torrija, relleno ¿de qué? De un sofrito de atún, huevo duro y tomate. Se rebosa en leche y huevo y posteriormente se fríe, sirviéndose caliente. También está el arrocito de Castelló, que se cocina con arroz local.
0: Seguís, Mariano, porque comenta molts plats, sobretot acaba parlant molt dels arrossos, de l'arròs de peix, de l'arròs a banda, també el nomena, intenta explicar per què es deia a banda, de la fideuà, també la nomena, i sobretot d'aixòs ximos, que són també ese producte insígnia de la ciutat de Castelló. Així que Mariano, molt content amb la seva visita a la nostra ciutat, i se'n va sabent què és el cànem i tastantes ximos, que és una de les millors coses que tenim a la nostra gastronomia.
2: Millor impossible.
0: Millor impossible. Jo crec que tornarà, Mariano.
2: Sí, però que vingui el Madalena. Entonces ya debutan les festes.
0: Efectivament, que per descobrir la cultura festera que tenim així i tot el que passa així a Madalena. Així que això ens diu Mariano per un costat i jo ara vaig aprofitar que estàs així abans de saludar a Samuel, que el tenim ja per ahí amb la seva secció, per fer-te a tu, Joan, la pregunta del dia.